que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré, però que encara que no se m'entengui sempre et prometré

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Gràcies a la vida més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: 40.

0: cabeza de ratón.
1: Hola, soy Rosalía.
2: Aquí Shakira.
3: Soy Bel.
4: Soy De Paul y yo también escucho Del 40 al 1 Coca-Cola.
5: Del 40 al 1, Oscar Martínez. Los 40.
6: Queda menos de un mes para el mejor fin de del verano. Sí, queda menos de un mes para CCME 2026. El viernes 4 de septiembre suena a Melendi, Milo J, Wisin, Lucho RK y Natalia Lacunza, entre otros. Y el sábado 5 suena a De La Fuente, Davy, Dimitri Vegas, Omar Montes, Ruslana, entre otros. Dos días, un mismo festival, la mejor música en directo. Y tú no puedes perdértelo. Consigue tu abono o entrada de día en coq.es/música.
7: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
8: No lo comparto.
7: ¿Lo que he dicho?
8: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo a 2,29 el kilo.
7: Y el aguacate 0,99 la pieza. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
9: En verano es tiempo de soñar. Como cuando haces la maleta y parece que llevas más ilusión que ropa. Con todo lo que está por venir y sobre todo con las personas que lo compartiremos.
10: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
11: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
12: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
11: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
13: Este superfinde Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. En formato ahorro elige 220 gramos de salmón ahumado a 5,49 y ahorra un 26%. Y 8 sorbetes de fruta a 2,39 y ahorra un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
14: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molar. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Unimora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
15: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
16: En Hipoyogán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyogán más cercana o compra online en hipoyogán.com.
17: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
18: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
19: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
20: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
21: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
19: Si sona als 40, és un èxit.

0: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android.
1: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: La Patrulla Canina vuelve al cine.
5: Sea lo que nos encontremos, estaremos preparados.
4: La aventura se vuelve jurásica.
6: ¡No estamos preparados!
4: La Patrulla Canina, la Dino Película, solo en cine 7 de agosto.
7: Tothom em mira i ningú ve.
8: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb La La Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. I tu bailando. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest, aquí l'estiu sona diferent.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues, vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
1: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban. Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
10: No em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!
11: Queda muy poquita lista, quedan solamente 10 puestos. Y nada, hablaremos contigo, así que anota. Apunta el teléfono, 935 40 40, teléfono al que tienes que llamar sí o sí.

0: Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola.
1: Barcelona, 93.9.
2: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
3: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram. Vocación
4: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No, no, no, no em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
1: En los 40, José Vicens.
2: ¡Vamos!

0: aquest és un dels temes, possiblement la cançó de l'estiu. Quevedo i Elvis Crespo és el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions del 40 al 1. És La Graciosa. Clar que sí. La sigui pràcticament ja 5 minuts. Abraçades enormes de qui et parla habitualment aquí als 40. Adrià Ortega amb ritmes de Namena, Pablo Alborán, Shakira, BL, John Legend o el mesó de Teddy Swims que em té el cor robadíssim. La cançó que et poso res en 15 segons. Es diu Mr. Know-it-all. És ja la número 15 de la setmana pujant a 5 amunt des de la 20. Atenció amb aquest èxit perquè és brutal. És de pell de gallina, de veritat.
1: Oh. Els 40, Adrià Ortega.

La Sara a través d'arroba els 40 a Instagram em diu: hola, Adrià, que em podries posar qualsevol cançó de Shakira? És la meva artista preferida. Va, doncs mira, aquí la tens, amb BL. El tema es diu Algo Tu, és la 14 de la setmana. Els 40.

0: Cielo, aquí está Romeo Santos y Prince Royce, que os digo, Dardos. Es la actual sexta de la semana, pujant-ne una des de la 17 gràcies a les teves votacions. Estem a 8 del 26, estem a dissabte, amb ganes, amb moltíssimes ganes de posar-te al ritme dels números 1, en especial, en res, arriba Alex Warren amb el Fever Dreams i també David Guetta. Aquí sonen totes, ja ho saps.
1: Tots els èxits. Estiu als 40.
0: Però la primera que arriba és l'última d'Olivia Dean. Es diu So Easy to Fall in Love.

0: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
1: Si quieres conocer tu modo Go, prueba Go Energy Drink, la nueva bebida energética de Goya. Una bebida única con el refrescante sabor del trópico para los que se atreven a todo, los que sienten más y los que viven sin pedir permiso. La vida es aquí y ahora. Activa tu modo Go, despierta tu instinto y sigue adelante con Go Energy Drink, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
2: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Els 40, tots els èxits. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava.
0: Els 40. Tots els èxits, tot l'estiu.

Fútbol masculí 2016 no falla, eh? És Daida i Shakira i Burna Boy, protagonista ara mateix. Ens acostem mica al punt de les 6 de la tarda amb un dels himnes també de Britney Spears del seu dia. Va ser la bomba, aquest èxit que es diu I Wanna Go. Família, bon dissabte!

0: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit, Mollet del Vallès, Parc de Can Molar, amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Leia Partida i Unimora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Patrocinen Sal Costa, Baricentro i Eurofitness.
0: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: notícia de l'hora junts aquí des dels 40. Sobrepassem el punt de les 6 de la tarda amb Juan Magán, Omar Montes i aquesta cançó que es diu Ayer la vi, és la número 6 de la setmana. Atenció perquè en baixa 4 des del nou repàs a la llista que hem fet aquest matí, a del 40 a l'1 des de les 10 i fins a les 2. Les tenim tot això usats, però davant tinc a Ryan Castro, Capo, Avicii, Robos i Bruno Mars, però abans la fusió entre Lola Índigo i Lucho RK es diu El Bachatón de la L, és l'actual número 3 de la setmana i atenció perquè en baixa 1. Atenció amb aquesta cançó que està del podi des de fa ja 6 setmanes. Per tant, compartint tu i jo arriba dels números 1 aquí a Catalunya i on siguis. Gràcies per ser-hi. Som-hi.
1: Els 40, Adrià.

0: Si estàs al gym, a casa, a la feina, al càmping, a l'hotel, anant amunt i avall a llocs de muntanya, a la platja...
1: Ai, quants llocs, oi que sí?
0: Catalunya, sigues on siguis. Gràcies per connectar amb els 40. Seguim.

0: ens agradaria que sonés. Moltíssimes gràcies. Doncs amb eixa absoluta, eh? Allà on sigui, senyor Baixista de Catalunya, en especial aquesta de Karol G, sonant des de la número 1 en format Top Dance. Som-hi.
1: La primera, 40. I número 1, als 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

La fusió entre Lola Índigo i Anna Mena. El resultat d'aquest que es diu Patito, a protagonista ara mateix, ens acostem camí de les 7 de la tarda amb elles dues, juntament amb J Balvin, amb el que m'has pogut, i també la que tinc aquí preparada i a punt, una de les clàssiques de JCJ. Benvingudes i benvinguts a bord. Som els 40, és dissabte. Som-hi.

Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sex

0: i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
0: Els 40.cat.

0: Sabana, la cançó del nostre estimadíssim Quevedo i Elvis Crespo. És la number one, és la graciosa. És la cançó de l'estiu? No ho sé, això ja és molt subjectiu, però aquí des dels 40, de moment les votacions la claven al catamunt de la llista del 40 en 1. Per tant, tinc a Manuel Turizo, Måneskin, David Drake, Rosalía i moltíssimes que m'estàs demanant des de xarxes socials. Recorda que són les següents, @els40, tant a X com a Instagram, i també si vols trobar-te doncs totes les notícies des dels 40.cat, la nostra pàgina web oficial. Abraçades, aquí et parla, des d'ara i fins a les 9.
1: Els 40, Adrià.

Si tires un dard de mas, me vas a matar. Aquest és el missatge que ens envia, la batxata que ens envia Romeo Santos i Prince Royce. Dardos és l'actual 16 de la setmana del 41, després del repàs.

0: Tots els èxits. Els 40.
1: Tots els èxits i atenció perquè aquesta setmana entra directe a Del 40 a l'1 aquest èxit i aquesta cançó que sona d'escàndol. Es diu Love Me Not, una de les nostres New Music Files, una de les nostres novetats de...

0: començar d'aquesta cançó de Samurai, Nayara i Vito Salamanca amb el seu Obsesiones, la 26 de la setmana pujant a dues, després del repàs del 40 a l'1 des de la número 28. Les tenim totes, ara que arriba és Taylor Swift.
1: Si és un èxit, sona als 40.

és La Culpa. És un dels himnes que has descobert també dins el nostre Summer Life, els 40 Summer Life aquest estiu 2026. I aquí la tens compartint el directe des de la número 31 de la setmana del 40 en 1. Ens acostem a les 8 i ho fem amb Nelly Furtado, una de les clàssiques del seu Shade Rights.

L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.

0: La Villa és una de les que està inclosa dins la nostra llista del 40 a l'1, número 25 de la setmana, és per Ryan Castro i Capo. Sobrepassem el punt de les 8 de la tarda. Gràcies per ser-hi un dia més. Tens per endavant a Lorin. Atenció, perquè arribarà també Jay Wheeler, Teddy Swims o Emily, juntament amb Alan Walker. És que aquí sonen absolutament totes. Una de les importants, aquesta que escoltaves, número 25, un dels himnes d'aquest estiu. Som-hi.
1: Els 40, Adrià Ortega.

aconsegueix arribar fins al número 1 d'aquesta cançó dels 40, aquesta cançó que es diu End of Beginning, actual número 7 de del 40 a l'1. Seguim endavant amb més històries, més música, amb una de les que m'està fent vibrar i molt aquestes últimes setmanes. Atenció amb això, perquè és el meso de Teddy Swims, em posa la pell de gallina aquest èxit que es diu Mr. Know It All. Atenció amb això, que està ja ocupant la 15 de la setmana.

0: Patito alla fusió entre Anna Mena i Lola Índigo, protagonista dins la nostra fórmula musical i també dins la llista, perquè està ocupant les 5 de la setmana. I una que vol entrar en aquesta llista. Atenció amb això, perquè és la més nova d'Olivia Dean, que es diu So Easy, To Fall in Love, és New Music Foil.
1: Els 40.

porta sempre aquesta cançó, que sona d'escàndol, i tot el que toca ella encara més. Dua Lipa és un dels himnes que sona des de la nostra fórmula musical, on ara mateix et recupero una de les que, evidentment, sonarà el 15 d'agost en camp, dins dels 40 on dura amb Laia Partida i jo mateix, Adrià Ortega. És Bizarrap. Som-hi!

0: en aquest 8 d'agost de 2026, on sigui som baixista a Catalunya. Gràcies per connectar com és habitual a través de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. Et dic adeu, però abans et poso la més nova de Vico amb el postre preferit del món mundial. És el tiramisú. Bon dissabte.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
1: Me quiso morir.
0: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
2: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
3: ¡Ah, mi c*** quema! ¡Uh, el volante arde!
2: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9.

0: els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Estiu als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa.

0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.